0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa?

0: per les teves orelles. Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
0: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
5: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
6: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Arolas. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirse.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Arolas.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirse.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.

0: amb Marta Bolunya.
1: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.
1: Working 9 to 5, what a way.
2: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Transmetre una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quixot, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Facebook, radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Els somnis dels anells. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a l'òpera. Transmitir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Codinenca, radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Pep, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: gracias.
1: Ahí vamos.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirse.cat, radiosanquirse.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i al... Per una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio.

0: Els somnis dels anar.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donin cap més premi, em torneu més estúpid i bohemi.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estarem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Doncs amb un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et lipa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva boca.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Aquí xon, què fer?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga.
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Ves, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obro la porta, manca el dimoni.
9: Miro la meva bola.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El genís fa màgia, no miracles,
17: Doncs quin xororama!
7: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
18: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
19: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
20: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
21: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Sempre al teu costat.

tu. Trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

trobo més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

0: de bo que t'estigui bonic. Que t'estimi i estimi somriure amb les galtes i no pensis més en mi. Que t'agradin uns altres petons.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
10: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
9: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Des de Sant Quirze a tot el món.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: www.radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
1: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
0: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
1: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
0: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
6: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A Radio...

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

filla per veure la meva vida. El nano m'influencia, aprenem junts cada dia. I ara sé que vull guanyar la batalla i tancar-li la pantalla. Vaig veure el millor equip del món.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: Escoltes tot el que passa per les teves orelles. Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
0: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
5: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
6: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: Necessit.

Aviam, un, dos, tres, i això em pot.

0: Poqueta, po...
1: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Poblejant.
3: Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: I a la teva ràdio.
4: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: www.radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Sempre al teu costat.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Pes, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
2: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororamà.
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
10: Put a spell on you. Because you're mine.

0: publica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: teu costat des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Si tu ja no m'has

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Transmetre una mica de música, que ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio

0: www.radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva boba.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Toni Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
11: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.

0: fade away. Don't try to take what we are.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
0: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
5: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
6: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
7: Tom lived all he could give, and he stood by his father's side.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Colplejant. Colplejant amb Caral Pedemonte.
1: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Codarts University of the Arts. I hi poso la veu també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Codarts University for the Arts i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Obeses es fusiona un altre cop amb la Copla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la Sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.
0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat a aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Codarts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Coplejant. Ella és Carla Sanuy.
2: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament. I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués unes veus i melodia acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques, i que a més m'agradava molt, i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era una sardana perfecta per arranjar.
1: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests dos anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, deia Mara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera entendre la música, ens explica Sanui, de la sardana també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe ara escolten sardanes, ens explica, diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una copla. Li interessava saber què els transmetia la música de copla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i a explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanui Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la colla Riallera de Vic dins del grup a la Vi Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la colla Violetes del Bosc, ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far per recordar-la i després l'arranjament per a violí i veu de Carla Sanui. Ho escoltem. Això és El silenci del far de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella, el violí, i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant amb Caral Pedemonte.
1: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
1: Comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu aplec de la sardana a la pesquera de Santa Rosa a la vora l'Estany amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop l'aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Van Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar... aquest dissabte a la nit, els amics de la sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: Cablejant.cat.
1: I anem amb la política.
0: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions i estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant El Cablejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
0: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll continua a Treserres, és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll Ciutat Pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, Ciutat Pubilla, de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Vallès es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, Lai al Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, Lai al Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufa l'Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la Copla Berga Jove amb Obeses, Obeses i Copla Berga Jove. És aquest tema Ens en sortirem a la veu, Arnau Tordera. L'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era, ens en sortirem d'Obeses i la Copla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada a Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres, a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Copla Canigó Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà a Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 PM també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la Ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i 8:00 PM. I també a 5:00 PM, festa del Carme a Camprodon, amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonja i Sant Antoni de dijous que ve, Foment del Montgrí, ballada, i també a 10:00 PM a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la Ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal del Llobregat, i també dijous que ve a 10:00 PM festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 PM. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escarp, ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit, el Festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Copla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Copla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora divendres que ve a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenil d'Agramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu, i també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenil de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Copla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada a 8:15 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant, amb una ballada doble de la Reu Jove i la Ciutat de Cornellà, i a 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Copla Tàrrega. També a 8:00, 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Coples Sant Jordi i Juvenil de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a les 8 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la Copla Vents de Riella. També a les 8 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la ciutat de Granollers i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a les 9 de la nit. Dissabte que ve també a les 10 ballada Lloret de Mar amb la ciutat de Girona i també a Roses amb la principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'Artés amb la Bellpuig Copla i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada. I passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol perquè arriba el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb les Coples Ciutat de Girona, Bellpuig, Copla i Juvenívola de Sabadell a 2:11 i a 2:05 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 a Olesa de Bonesvalls hi haurà la Copla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany a les Coples Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7 a Quart una ballada amb la Copla Montgrins. També a les 7 a Parets del Vallès la Mediterrània, a les 7 a Sants Montjuïc la Baix Llobregat, també a les 7 a Sant Andreu de la Barca la Ciutat de Terrassa i diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les Coples Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve 2 de 8 a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la Copla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb la Vents de Riella, a Calella amb la Berga Jove i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa i a Calonge i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les Coples Mil·lenari i la principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la Copla Mil·lenària, seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la principal del Llobregat, seguirà dissabte al vespre amb el campionat doncs Copa Catalunya concurs de sardanes amb la principal del Llobregat i diumenge al matí a 2:15 hi haurà una ballada amb la principal del Llobregat. També diumenge al vespre a les 9 hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita doncs, per al lluïment de la tenora que escoltem i que doncs, és de 1982. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert en un dels seus temes on hi ha base de sardanes s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donarem més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisadores, els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze presenta Temps de Country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya.

0: Bona tarda, estimats amics i amigues del Temps de Country, el vostre racó de música i de notícies country. Hem començat un any on tindrem country de debò i del bo.
1: Sí, Jordi, i molt a prop. Molt a prop perquè aquest any venen molts i molts artistes countrys a Europa. Així que avui farem un recorregut per tots aquests concerts i festivals i veurem qui ve a visitar-nos ben a prop i escoltarem cançons que esperem que sonin.
0: Pues perfecte, obrim boca amb un dels noms més forts que està sonant amb el country actual, Zach Top, un artista que ve de Sunnyside, des de l'estat de Washington, i que literalment es va criar entre camps i country clàssic a la seva granja familiar. De fet, amb només 7 anys ja tenia la seva pròpia banda de música amb els seus germans. Després de l'èxit del seu primer disc, Call and Beer and Country Music, Zach Top s'ha convertit en un dels artistes més respectats del moment. Un disc que va rebre elogis de mitjans com Rolling Stone, Billboard o The New York Times, i que es va situar com una de les veus més sòlides del country tradicional amb una mirada moderna.
1: Doncs sí, i ara acaba de publicar fa res un nou àlbum que es diu Ain't In It For My Health, costa de pronunciar, i és el que presentarà en una gira europea que passarà per ciutats com Zurich, com Copenhague, Rotterdam, Berlín, Londres, Belfast, Glasgow, Estocolm i Oslo. El que passa que Estocolm i Oslo, Jordi, no busquis entrades, perquè ja no en queden.
0: Doncs pues no mirarem allà, llavors, si tenim que anar a veure'ls.
1: Sí, i a la resta ja...
0: Ja queden poquetes.
1: Com que ho hem mirat, sabem que queden molt poquetes.
0: A veure si tenim sort i creuem els dits.
1: Aviam, si podem anar en algun.
0: Seria molt xulo.
1: Però bueno, mentre mirem, escoltem a Zach Top amb Things to Do.

0: Ara ens endinsem en la trajectòria d'un dels grans noms del country contemporani, Keith Urban, cantant, compositor i guitarrista nascut a Nova Zelanda, criat a Austràlia i convertit en una estrella absoluta als Estats Units. Keith Urban és una figura clau del country modern, amb una carrera plena d'èxit i reconeixements. Parlem d'un artista amb 4 premis Grammy, més d'una quinzena de guardons de l'Acadèmia de Música Country i un llarg historial de números 1 de les llistes nord-americanes.
1: I seguim amb les col·leccions, perquè té 12 àlbums d'estudi i cançons que han marcat tota una generació. I Urban ha sabut combinar el que és el country més clàssic amb influències del rock i del pop, i sempre amb la seva guitarra, que és el seu segell personal. A Keith Urban el podrem veure com a cap de cartell al festival C2C. El podrem veure a Glasgow, a Londres i a Belfast durant el mes de març. Però ara millor anem a escoltar-lo i posarem una cançó que és del seu àlbum Be Here, publicat el 2004, que és el disc que es va convertir en el seu disc més venut. Doncs escoltem Better Life de l'àlbum Be Here de Keith Urban.

0: Seguim amb un artista que representa, com pocs, el country texà més autèntic. Drake Milligan, nascut a Texas i criat a la zona de Dallas. Milligan arriba amb el seu últim disc, Tumbleweed, en un moment clau en la seva carrera. Ja plena còmodat amb els seus grans gires internacionals i amb veu pròpia molt definida. Amb només 27 anys, acumula una trajectòria brutal. El seu disc, Tumbleweed, mostra un so directament dels grans tradicions del country.
1: Sí, Jordi, és un so molt texà, però també està pensat per connectar amb Nashville i amb el públic d'arreu del món, perquè combina amb balades emotives, himnes festius, perfectes tant per un bar com per un gran escenari. I precisament aquest any el tindrem de gira per Europa, també.
0: Ah, molt bé, que guai.
1: A part de també coincidir en el C2C, estarà a Rotterdam, a Berlín, a París, a Lovaina, a Belfast, a Glasgow i a Londres. I és una oportunitat ideal per veure en directe un artista que està destinat a ser un dels grans noms del country actual. I ara sí, ara anem a escoltar una cançó del Drake Milligan que es diu Bad Day to Be a Bear.

0: Jordi, t'has fixat que aquests tres primers artistes els veiem els tres?
1: És veritat.
0: El Zac Top amb el Gwen Yosimi.
1: És veritat.
0: El Keith Urban amb el 2x2. I el Drake Milligan amb el Tipping Point.
1: Sí, és curiós, però, ostres, últimament estan sortint aquests artistes que, si escoltes, el Zac Top, per exemple, té cançons boníssimes i superxules, eh? Val molt la pena que els nostres oients comencin a escoltar aquests joves artistes o talents, com ho vulgueu.
0: Sí, només us demanem una cosa, si aneu als concerts, no veieu. És algo que no acostuma a agradar als músics.
1: Sobretot als músics de country.
0: Sí.
1: I ara, després d'escoltar aquests cracs, parlem també d'un duet espectacular, Brooks and Dunn. Amb més de 30 milions de discos venuts, 20 números 1 dels anys 90, 2 Grammys i una col·lecció impressionant de premis MCM i CMA. La seva influència en el country modern és indiscutible. Van ajudar a definir el so potent del gènere a principis dels 90, amb aquella barreja tan seva i de country clàssic i actitud de rock and roll.
0: I també inclòs al Saló de la Fama de la Música Country l'any 2019, el duet continua demostrant vigència en projectes com Reboot, que va ser número 1 a les llistes del Billboard, i aquest any els podrem veure en directe també, ben a prop, a Belfast, Glasgow i Londres, que precisament també és el festival C2C. A Brooks and Dunn també els veiem, però ara mateix no em ve al cap cap coreo. Però no, també els veiem.
1: Sí, sí, n'hi ha alguna, però...
0: Sí. Però ara anem a escoltar Cowboy Girls Don't Cry, que és una cançó que resumeix perfectament el seu llegat. Cowgirls, don't cry.

0: Ara parlarem d'una estrella també espectacular i, com no, superactual del country. Es diu Luke Combs. Neix a Asheville, Carolina del Nord, i és doble artista de l'any del CMA multiplatí i el primer artista de country en aconseguir 3 senzills certificats com a diamant, amb una carrera plena de números 1 i un directe espectacular. Combs ha portat el country a una dimensió global, combinant força, proximitat i emoció.
1: Sí, i el seu últim disc, Fathers and Sons, mostra una faceta molt més íntima i vulnerable, inspirada en la seva experiència com a pare. Aquest estiu el podrem veure en directe per Europa. Luke Combs passarà per Gothenburg, per París, per Amsterdam, per Slane, farà doble parada a Edimburg i també a Londres. I crec recordar que hi ha algun d'aquests que ja està esgotat.
0: Sí, crec que sí, que vam mirar alguna. No?
1: Però que es va esgotar superràpid.
0: Crec que era la de Gothenburg, podia ser, no sé, és que vam estar mirant i...
1: Sí, Gothenburg,
0: i buscant també. I
1: sí,
0: estava...
1: sí.
0: Bueno, són aquests cracs que, com no venen mai, pues s'han d'aprofitar.
1: Sí, després direm que la música country no agrada.
0: No, i la veritat que tot Europa està ple...
1: Sí, perquè avui parlarem d'uns quants, però no de tots, eh?
0: Vale, perfecte, doncs pues bueno.
1: Ara escoltem el Luke Combs amb Sleepless in a Hotel Room.

0: Ara parlarem d'un dels artistes que casualment vam veure l'any passat al Situsí, però que a més torna a Europa un any més tard. Es diu Tucker Wetmore. Neix el 1999 i criat a l'estat de Washington. Va començar tocant el piano de manera autodidacta, amb només 11 anys, abans de passar pel futbol universitari i apostar definitivament per la música country, on es va instal·lar el 2020 a Nashville.
1: I Wetmore ha fet el salt definitiu amb temes com Wine into Whiskey i el seu primer àlbum What Not To. El 2026 el podrem veure de gira per Europa, però aquest cop passa per Zúrich, per Colònia, per Brussel·les, per Copenhague, per Estocolm, per Oslo, per Hamburg, per Amsterdam, Dublín, Belfast, Glasgow, Manchester, Birmingham i fa triple parada a Londres. Jo recordo que l'any passat el vam veure, però era com un artista secundari.
0: Sí, no era cap de cartell.
1: I aquest any ja està a segona línia.
0: Va pujant, és com, sí, com el futbol, va pujant de divisió.
1: Aviam si l'any que ve, vull dir, el veiem en primera línia.
0: Ja. Ai, com a cap de cartell.
1: Doncs ara escoltem una mostra clara del seu estil directe i fresc amb la cançó 3, 2, 1.

0: Parlem ara d'un artista que ha sabut posar les paraules molt clares al que significa tenir 20 i pocs anys. Alan Springsteen, nascuda a Virginia Beach, on va començar a tocar la guitarra amb només 7 anys i escriure cançons abans dels 10, fins que la seva família es va traslladar a Nashville per donar suport a la seva carrera i trajectòria musical.
1: El seu àlbum debut ha sigut 20-something i ha estat molt aclamat per la crítica i certificat d'or. L'ha consolidat com una de les veus joves més prometedores del country actual. Encara que es digui Alan Springsteen, no té res a veure amb el gran Bruce Springsteen, tot i que apunta maneres. El 2026 la podrem veure en directe a Zúric i també al Festival Situsí, pels jocs que ja hem dit abans, Glasgow, Londres i Belfast. I ara escoltem com sona l'Alana amb Cowboys and Tequila.

0: descobrim una de les veus més potents del country nord-americà, Tyler Braden. Nascut a Alabama i resident a Nashville, aquest cantant, compositor i guitarrista certificat amb or ha captivat el públic, amb la seva veu plena de soul i les seves cançons plenes de veritat.
1: I després d'èxits com Try Losing One i Devil You Know, ha superat els 335 milions de reproduccions.
0: D'unidor.
1: Braden continua la seva gira europea i passarà per Berlín, Rotterdam, Zúrich, Colònia, Glasgow, Londres, Belfast i molts més. Però ara anem a escoltar com sona, més que res perquè així la gent es pot decidir a qui vol anar a veure, perquè anar a veure'ls tots...
0: És difícil, eh? L'elecció és complicada,
1: sí.
0: Eh?
1: Així que anem a escoltar Tyler Braden amb More Than a Prayer.

0: amb una de les veus femenines més sòlides i honestes del country americà, parlem de Ashley Cooke. Després de superar grans reptes personals, la cantant i compositora ha aprofundit més que mai en la seva música, oferint una narrativa plena de vulnerabilitat i veritat.
1: Va ser guanyadora del Country Showcase de Belmont i del seu primer premi CMT, el vídeo femení Revelació. Cooke continua la seva gira europea i farà parades a Belfast, Glasgow i Londres. Entenem que dintre del festival sí. Ara escoltem Moving On With Grace, que és una mostra clara del seu estil emotiu i captivador.

0: Seguim amb una de les veus emergents més carismàtiques del country nord-americà, Emily Ann Roberts. Des de petits escenaris a Knoxville fins al gran Ole Opry, la seva trajectòria és un exemple de talent, dedicació, amb un estil que combina country tradicional i amb tocs de bluegrass.
1: Finalista destacada de Voice i membre de la classe CMT Next Woman of Country 2024, Emily Ann la veurem a Berlín, a Rotterdam, a Londres i a Glasgow. Però ara l'escoltem amb Whole Lotta Little, que és una mostra clara del seu estil melòdic i captivador. We are

0: descobrim una de les veus més innovadores del country nord-americà, Jordan Davis, multiplatí i amb 8 números 1 a la seva esquena. Jordan combina les seves arrels sureñes amb noves sonoritats, creant cançons fresques i carregades d'autenticitat.
1: Amb el seu nou àlbum Learn the Hard Way i una gira europea que passa per Belfast, Glasgow, Manchester, Londres i Birmingham, Jordan Davis ens presenta ara Turn This Truck Around, que és un himne ple de força i determinació. Escoltem-lo.

0: una de les veus més fresques del country nord-americà és Megan Moroney, nascuda a Savannah, Georgia. Va començar a tocar el piano de petita i ha construït la seva carrera a Nashville, convertint-se en una de les artistes en seguir el seu estil directe i ple de personalitat.
1: Després d'èxits com Tennessee Orange i els àlbums Lucky I Am I OK, Megan Moroney ens porta ara la seva nova cançó I'm Not Pretty i ens mostra que s'ha consolidat com una de les noves estrelles del country. Escoltem-la.

0: També les llegendes s'apropen a Europa. Dwight Yoakam ens visitarà el mes de setembre. Des dels anys 80, aquest músic, actor i director ha venut més de 25 milions de discs i ha deixat una empremta inesborrable en la música country amb els seus clàssics i amb un estil inconfundible.
1: Amb més de 12 discos d'or i 9 de platí, Yoakam segueix portant la seva música a l'escenari. Quants anys té el Dwight Yoakam? Ja deu tenir 70 i algo.
0: Jo crec que sí, que estarà por ahí, eh? No ho sé, però se li va... Veu tot el pèl blanc ja... Amb...
1: No ho sé, però ja, ja
0: ara,
1: és
0: el seu estil
1: dels veterans.
0: Fa sempre el mateix, eh? Sí. El So Bakersfield?
1: Doncs sí, vindrà a Europa al setembre.
0: Uf.
1: Vale? I el podem veure a Suïssa. Ah? No sé si es pronuncia així. Gstaad. No sé si es pronuncia així.
0: Sí, això...
1: Que hem mirat com ha arribat, no té aeroport, no té... És un poblet al mig de les muntanyes, que jo ja m'hi quedaria a viure i tot.
0: Jo també. Jo...
1: I es veu que cada any fan un festival country.
0: No,
1: aquí ho deixem, al mes de setembre.
0: Està interessant aquesta notícia també.
1: Doncs per acabar de decidir-nos, anem a escoltar el Dwight Yoakam.
0: Vinga, va.
1: Doncs escoltem Streets of Bakersfield.

0: i després d'aquest viatge per Europa, escoltant la nostra música country, amb tots aquests artistes i estrelles...
1: Tu a quin aniràs?
0: Uf!
1: O a quin aniries?
0: M'agraden molts.
1: Jo ho sé, però...
0: Sí? Bueno, faria gràcia als actors. Per exemple, com no Dwight Yoakam, m'encantaria veure'l, però... Ostres, és que...
1: La cosa
0: està complicada, eh?
1: S'ha de triar.
0: S'ha de triar, perquè si tinguéssim molts diners sí que aniríem a tots, però no pot
1: Home,
0: ser.
1: Clar.
0: Farien uns programes des d'allà, jo el faria en directe des d'allà i tot el programa.
1: Bueno,
0: des de country.
1: Ens en portem el Miquel Àngel.
0: Clar, i tant, no ens en portem.
1: Sí.
0: Pues no seria mala idea, eh?
1: No, podria estar bé.
0: I tu a quin aniries, ara? Ara que has dit això, tu a quin aniries?
1: Home, jo dels que hem dit, jo em quedo amb els actop, eh?
0: Sí? De tots?
1: Jo, ara mateix, sí.
0: Jo
1: sí.
0: És que...
1: si només puc triar un, trio el Zactop.
0: Sí, jo si podria un, Zactop. Ara també et dic, que a mi em faria molta il·lusió, el Dwight Yoakam viatjar als Estats Units, sí. A Texas.
1: Hem de ser realistes, ara
0: sí,
1: mateix.
0: Sí, clar, ara mateix sí. I no sé si l'any que ve farà un tour, però bueno.
1: Suposo que hi ha artistes que van dia a dia.
0: Exacte, sí, sí.
1: Bueno, doncs res, abans de tancar, donem les gràcies al Miquel Àngel.
0: Com sempre.
1: Que sempre és... està aquí darrere el vidre.
0: És un crac.
1: I sense ell, és que no ens escoltaríeu. Això segur. I recordar-vos, doncs, el que ja sabeu, que ens podeu escriure al mail a tempsdecountry@gmail.com. Ens podeu seguir per Instagram, al compte Temps de Country. Digueu-nos coses, parleu-nos, digueu-nos què us agrada, què voleu que parlem.
0: Home, ens poden escriure i a millor tenim un detallet per al que ens escrigui i ens demani alguna cosa, no?
1: Bueno, pot ser que tinguem alguna sorpreseta.
0: Bé, pues fins aquí, gràcies i bona nit i desitjar-vos lo millor i no deixeu d'escoltar aquesta música, que és espectacular.
1: Bona nit.
0: Bona nit. Bona nit.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant
0: Quirze. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.

Bona tarda, amics i amigues del country, i benvinguts una vegada més a la nostra Radio Fórmula Country. L'espai on cada setmana viatgem per les millors carreteres musicals de Nashville, Texas, Canadà, Austràlia i molts altres llocs. Tindrem de tot una mica, country clàssic, honky-tonk, bluegrass, western swing, country pop i aquell so autèntic que ens agrada tant. Guitarres, històries de carretera, desamor, festa i molta actitud. Prepareu les botes, pugeu el volum i deixeu-vos portar perquè això comença ara mateix. I obrim aquesta hora country amb una artista imprescindible, Faith Hill, una de les grans veus femenines del country modern. Nascuda a Mississippi i establerta a Nashville amb només 19 anys, va començar des de zero fins a convertir-se en una superestrella internacional gràcies a la seva barreja de country, pop i gospel. El 1995 publica It Matters to Me, àlbum que consolida la seva carrera, i on trobem Let's Go to Vegas, una cançó fresca i optimista sobre una escapada espontània cap a Las Vegas, per apostar-ho tot per amor. Amb energia 100%, ritme enganxós i essència dels 90, així sona una de les cançons més divertides de Faith Hill. Preparats? Let's Go to Vegas!

0: Ara toca country en estat pur, amb Zane Williams, artista texà i gran defensor del so més autèntic del gènere. Nascut a Abilene, Texas, va començar escoltant clàssics com Garth Brooks i més tard va deixar Nashville per construir la seva carrera com a artista independent. Fidel a les seves arrels, amb diversos números 1 a les ràdios de Texas i fins i tot actuant al Gran Ole Opry, Zane s'ha convertit en una veu clau del country tradicional. 99 Bottles reflecteix perfectament aquest estil, proper i amb essència de carretera, bars i històries reals. Guitarres, autenticitat i molt de Texas. Això és country sense filtres. 99 Bottles.
1: Well, on a day hot enough to make the devil cuss, I walked into a bar so thirsty I was spitting dust. Barkeep asked me, what'll it be? I said, what you got? He said, well, let's see.

Seguim aquest viatge country amb una autèntica pionera, Katie Oslin, cantant i compositora nord-americana. Va revolucionar el country a finals dels 80 amb lletres madures, personals i una mirada diferent dins del gènere. Després de fitxar per RCA Nashville, va encadenar grans èxits i diversos Grammy, convertint-se en una de les artistes més influents del moment. El 1989 publica Hey Bobby, inclosa a l'àlbum This Woman, una cançó que va arribar fins al número 2 de les llistes country als Estats Units. Amb un storytelling pur, encant, retro i molta personalitat, Katie Oslin ens regala una història quotidiana plena de llibertat i nostàlgia. Això és country clàssic amb molt de caràcter. Hey Bobby!

0: Ara arriba country amb pols de rodeo i essència texana amb Jake Hooker. Criat al West Texas, va créixer envoltat de música country tradicional i cultura cowboy, entre el rodeo del seu pare i les competicions de la seva mare. Aquesta connexió amb el món del rodeo marca tota la seva carrera. Més tard, instal·lat a Fort Worth, va començar combinant la feina de ferrador amb la música fins a convertir-se en veu habitual dels grans esdeveniments de rodeo als Estats Units. Rodeo Man reflecteix exactament aquest estil de vida. Western swing, tradició i esperit autèntic. Jake Hooker no fa només música, explica una forma de viure. Escoltem-lo amb Rodeo Man.
1: Rodeo time. Gotta get her on down the road.

Ara puja el volum perquè arriba una superestrella del country pop, LeAnn Rimes, amb més de 48 milions de discos venuts arreu del món. Amb només 14 anys ja guanyava un Grammy, convertint-se en una de les artistes més joves en fer-ho. Des d'aleshores ha acumulat premis Billboard, CMA i ACM, consolidant-se com a una veu poderosa internacional. Big Deal mostra aquest caràcter fort i emocional, una cançó amb actitud on LeAnn parla de desamor amb confiança i estil. Una artista completa que no deixa de reinventar-se. Això és LeAnn Rimes en estat pur. Escoltem Big Deal.

Anem ara amb una de les noves cares del country canadenc, Tyler Joe Miller. Des de Surrey va esclatar el 2019 amb Pillow Talking, un debut d'or que el va portar directament a l'èxit i el va convertir en una de les grans promeses del Country Radio Canadà. Des d'aleshores han quedat numerosos premis i nominacions, consolidant-se com un artista independent i imparable. Sometimes I Do mostra el seu costat més emocional i modern, amb lletres sobre records i sentiments que tornen quan menys t'ho esperes. Tyler Joe Miller, autenticitat, veu càlida i country actual en estat pur. Sometimes I Do sona així.

Des de Missouri ens arriba una de les grans veus del country modern, Sarah Evans. Va començar molt jove cantant amb la seva família i després de traslladar-se a Nashville va aconseguir signar amb RCA Records i convertint-se en una estrella del gènere. Amb diversos àlbums d'èxit com Born to Fly i Restless, ha acumulat premis, discos de platí i una trajectòria plena de números 1 i top 10. Coltmine forma part d'aquesta etapa de maduresa artística, on Sara combina country contemporani amb emoció i força vocal, explicant històries de resistència i vida real. Una veu potent, una trajectòria impecable i molt de caràcter. Escoltem Sara Evans amb Coltmine.

I no marxem de Missouri, d'on és també Chris Johnson, cantant i compositor que va irrompre a Nashville amb una força imparable gràcies al seu estil enèrgic i festiu, amb hits com Good Vibes i Don. A més, ha escrit per grans estrelles com Tim McGraw o Keith Urban, demostrant el seu talent també darrere de les escenes. I quan s'ajunta amb el llegendari compositor i artista David Lee Murphy, creador de clàssics com Dust on the Bottle, passa això, pura festa country. Fun és exactament el que promet el títol. Guitarres, bon rotllo i energia sense fre per encendre qualsevol pista. Escoltem Chris Johnson i David Lee Murphy amb Fun.

0: Anem ara amb una versió explosiva del clàssic Big River de Johnny Cash, però que ens arriba de la veu del grup country Trick Pony en col·laboració de ni més ni menys que dues llegendes absolutes, Waylon Jennings i el mateix Johnny Cash. Una col·laboració que uneix country modern amb l'esperit outlaw de tota una generació, ritme i història pura del gènere. Big River no és només una cançó, és un viatge per la carretera del country americà amb energia crua i veu de llegenda. Quan el passat i el present xoquen, neix la màgia. Comprovem-ho amb Big River.
1: Hello, we're Trick Pony.

Brad Paisley és una autèntica llegenda del country. Des de finals dels 90 ha trencat esquemes amb un estil únic que barreja country tradicional i rock del sud, carregat d'humor i molta personalitat. Amb més de 20 números 1, 3 Grammys i desenes de premis de totes les acadèmies. S'ha convertit en un dels artistes més premiats del gènere, membre del mític Grand Ole Opry des de 2001. També és un showman brutal sobre l'escenari. Escoltem ara This Town Ain't Small Enough de Brad Paisley.

James Johnston arriba amb força a l'escena country mundial amb One More. Des d'Austràlia, aquest exconcursant d'Australian Idol i X Factor ha passat de la vida al camp a convertir-se en estrella global. El seu gran boom arriba al 2021 amb Raise It Like That, un hit viral que supera els 130 milions de streams i el llança directament al top country del modern. Des d'aleshores, 6 números 1 a les ràdios, milions d'oients i premis com els Golden Guitar Awards. Amb àlbums com Raise Like That i Where You'll Find Me, Johnston ja prepara gira internacional al 2026. Country fresc, energia brutal i història de superació total. Escoltem-lo amb One More.

amb un socontre autèntic i sense filtres. Des de Elsmer ha construït una carrera fidel a les arrels del gènere, amb lletres honestes i una veu que sona a carretera, whisky i històries reals. Debuta el 2014 i després consolida el seu estil amb Ties of Blood, An Affection, al 2017, on ja es veu clarament el seu toc més cru i emocional. El 2021 ho peta amb Goodbye L.A. i temes com Joey, un cover que demostra la seva versatilitat i respecte per la música clàssica. Jeremy Pinnell no busca artificis, busca veritat, country pur, directe i amb ànima. Veiem com sona I Don't Believe.

Arribem al final del programa amb Dirk Bentley, que ens farà pujar el volum amb High Note, un tema explosiu amb aroma de bluegrass que forma part del seu àlbum Gravel and Gold del 2022. Una barreja de country modern i tradició pura que sona festa a la granja i adrenalina total. Per aquest tema, Bentley s'uneix a la potència de Billy Strings, aportant guitarres ràpides i veus carregades d'energia amb una col·laboració que és pura química musical. I no venen sols, hi participen llegendes del bluegrass com Jerry Douglas, Sam Bush i Brian Sutton, creant una autèntica superjam de nivell brutal. High Note és festa, virtuosisme, country total, fins i tot si el món s'acaba. Escoltem Dirk Bentley amb High Note.

I ara sí, ja toca tancar la radiofórmula country d'aquesta setmana. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta selecció carregada de bon country, clàssics, novetats i molta energia. Abans de marxar, i com sempre, moltes gràcies al nostre tècnic Miquel Àngel, que plogui, nevi, caigui pedra, ell sempre està aquí per fer possible que cada programa soni així de bé setmana rere setmana. I una cosa, sobretot, reserveu-vos una data molt especial, el 20 de juny del 2026. Celebrem el 10è aniversari de Country Mussols. La festa serà a la sala Salut Pastor, que està al carrer Barcelona 65 d'aquí de Sant Quirze. La jornada començarà a les 11 del matí i farem una ballada fins la 1:30. Després hi haurà un dinar a les 2 amb aperitiu per només 16 euros. I a la tarda la festa continua amb música en directe, exhibicions, sortejos, coreografies i un gran final d'aniversari cap a les 8. El que és important és que si voleu venir a dinar, recordeu que cal fer la reserva prèvia via Bizum dels 16 euros i confirmar-ho per WhatsApp al telèfon 600-507859. No us adormiu perquè les places són limitades. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Continueu ballant, continueu escoltant country i ens retrobem molt aviat en una nova edició de Radio Fórmula Country. Us hi esperem.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat.
1: La llanterna màgica.
2: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 354 des dels nostres inicis i quarta d'aquesta desena temporada. El cinema ha estat, des de fa més d'un segle, un aparador privilegiat per mostrar l'art de la dansa. Des dels primers musicals de Hollywood fins a les produccions contemporànies, les escenes de ball han captivat el públic per la seva energia, emoció i espectacularitat. La dansa, combinada amb la música i la narració visual, crea moments que transcendeixen la pantalla i esdevenen icones culturals. Una de les més recordades és l'escena de Cantant sota la pluja, tot un símbol d'alegria i llibertat. Però tampoc podem oblidar-nos del carisma de Gris, on cada número de ball esdevenia una celebració juvenil plena d'energia, o Pulp Fiction, sorprenent-nos amb un ball improvisat de Travolta i Uma Thurman. Més properes, Moulin Rouge o La La Land han recuperat l'esperit clàssic de la dansa. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
2: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
2: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi!
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
2: Cadascuna de les seqüències de ball que hem esmentat a la introducció del programa tenen en comú la capacitat de transmetre emocions universals sense necessitat de paraules. El ball, en el cinema, és una forma d'explicar històries, d'unir personatges i reflectir l'esperit d'una època. El cinema ha immortalitzat passos, gestos i coreografies que encara avui inspiren ballarins i espectadors d'arreu del món, com per exemple a Gris, producció estrenada l'any 1978. Dirigida per Randall Kleiser, està protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John. El rodatge va comptar amb nombrosos joves actors que després es farien coneguts arran de la seva participació a la pel·lícula. La banda sonora va vendre milions de còpies i encara avui en dia és molt escoltada. Gris va rebre una nominació a l'Oscar per la cançó Hopelessly Devoted to You i va guanyar diversos premis del públic i reconeixements arreu del món. La coreografia de Chris Lydon va esdevenir un símbol dels anys 70 i un dels moments més memorables és el ball de Summer Nights, ple d'energia i coreografies juvenils. Però, sens dubte, l'escena més recordada és la que es produeix quan els actors interpreten You're the One That I Want.

comença l'espectacle producció de l'any 1979, és una cinta semi-autobiogràfica que ens presenta la vida frenètica d'un coreògraf obsessionat amb la feina i l'autodestrucció. El protagonista, interpretat per Roy Scheider, dona vida a Joy Gideon, alter ego de Bob Fosse, que la va dirigir. Des dels inicis de la pel·lícula, la seqüència del càsting amb centenars de ballarins ja ens mostra l'exigència i la duresa del món escènic. Les coreografies, amb l'estil inconfusible de Fosse, combinen sensualitat, precisió i dramatisme. Una de les escenes més celebrades és Take Off With Us, que barreja erotisme i crítica al show business. El muntatge inclou moments de dansa que reflecteixen tant l'esplendor com el costat més fosc del teatre musical, alternant realitat i fantasia, especialment en els números on el protagonista s'imagina el seu propi funeral. El ball final, amb Bye Bye Life, és una escena impactant i plena de simbolisme. La pel·lícula va rebre la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1980, ex aequo en Kaye Mouchá, d'Akira Kurosawa. També va obtenir 9 nominacions als Premis Òscar, enduent-se 4 estatuetes, a millor direcció artística, vestuari, muntatge i banda sonora adaptada. Comença l'espectacle està considerada una obra mestra del cinema musical i un retrat cru de la indústria de l'entreteniment.

John Belushi i Dan Aykroyd són els protagonistes dels Blues Brothers, comèdia musical dirigida per John Landis l'any 1980. La trama gira al voltant dels germans Jake i Elwood Blues, que volen salvar l'orfenat on es van criar, reunint la seva antiga banda. El film destaca per les seves espectaculars escenes musicals i de ball, plenes d'energia i humor. Una de les més icòniques és la del sermó de James Brown a l'església, amb un cor gospel ballant frenèticament. Ray Charles ofereix un moment inoblidable a la botiga de música on la gent balla espontàniament al carrer. Aretha Franklin brilla amb Thing, envoltada d'una coreografia que barreja soul i comèdia. Els Blues Brothers és un film conegut per la seva participació de llegendes del blues, el soul i el rhythm and blues com Cat Calloway o John Lee Hooker. La banda sonora del film es va convertir en un èxit rotund amb vendes milionàries a tot el món. Amb el temps, la producció ha esdevingut un autèntic clàssic de culte dins del gènere musical. Els Blues Brothers és una de les millors fusions entre cinema, música i dansa.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Reservoir Dogs és la primera pel·lícula dirigida per Quentin Tarantino, un thriller que va marcar un abans i un després en el cinema independent. La trama gira entorn d'un grup de lladres que planegen un robatori a una joieria, però l'operació fracassa i sorgeixen sospites de traïció. Reservoir Dogs és conegut pel seu estil visual, uns diàlegs intensos i l'ús de la música. La seqüència més recordada de ball és aquella en què Mr. Blonde, el que dona vida a Michael Madsen, balla de manera inquietant mentre tortura un policia segrestat. El ritme de Stuck in the Middle with You, de la formació escocesa de folk rock Steeler's Wheel. Aquest contrast entre música alegre i violència brutal es va convertir en una de les imatges més icòniques de la dècada. Com a anècdota, Madsen va confessar que sentia incòmode rodant l'escena i va improvisar part dels seus moviments de ball. La pel·lícula es va projectar per primera vegada al Festival de Sundance, on va generar un gran impacte. També es va exhibir al Festival de Cannes, consolidant Tarantino com una nova veu del cinema. La banda sonora, plena de temes dels anys 70, és un element a tenir en compte.

Martin Brest, l'any 1992, va dirigir Essència de mujer, un drama protagonitzat per Al Pacino i Chris O'Donnell. En ell, Pacino interpreta el tinent coronel Frank Slade, un militar jubilat, sec i amargat, amb una forta personalitat. Charlie Sims, per la seva banda, interpretat per O'Donnell, és un estudiant que accepta cuidar-lo durant un cap de setmana per guanyar-se uns diners extra. Al llarg de la història, la relació entre tots dos personatges es transforma i esdevé un viatge d'aprenentatge mutu. Una de les escenes més emblemàtiques del film es produeix en un restaurant de luxe quan Frank convida una dona desconeguda a ballar. La música que sona és el famós tango Por una cabeza de Carlos Gardel. Aquest moment és màgic perquè mostra la vitalitat i el carisma de Frank, malgrat la seva ceguesa, mentre Charlie observa amb sorpresa com el coronel es mou amb seguretat i sedueix l'audiència. Pacino va rebre entrenament per ballar sense veure-hi, aportant realisme a l'escena. L'actor també va passar temps amb persones cegues per captar-ne maneres i actituds. La interpretació d'Al Pacino va ser molt aclamada per la crítica i el va dur a guanyar l'Oscar a millor actor, el primer i únic de la seva carrera.

Si ens referim a pel·lícules influents del cinema modern, no ens hem d'oblidar de Pulp Fiction. El film, dirigit per Quentin Tarantino, presenta diverses històries criminals entrellaçades amb un estil narratiu no lineal. John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis i Harvey Keitel són alguns dels protagonistes d'aquesta història amb una banda sonora plena de temes de rock, soul i música surfera. Una de les escenes més icòniques té lloc al restaurant temàtic Jack Rabbit Slim's, ambientat en els anys 50. Durant un concurs de twist, la cançó que sona és You Never Can Tell, de Chuck Berry. És en aquest moment quan Vincent Vega, personatge interpretat per John Travolta, i Mia Wallace, Uma Thurman, ballen una coreografia senzilla però magnètica, plena de gestos expressius i moviments còmics. La seqüència és un homenatge al cinema clàssic i també a la pròpia carrera de Travolta, ja convertit en tota una icona del ball. El propi director ha comentat en alguna ocasió que la coreografia no estava massa pautada, deixant espai a la improvisació dels actors. Pulp Fiction va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1994 i 7 nominacions als Premis de l'Acadèmia, enduent-se l'estatueta a millor guió original.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Entre les obres més icòniques del cinema britànic de finals del segle XX trobem Billy Elliot, dirigida per Stephen Daldry. La trama del film es situa al nord d'Anglaterra, durant les vagues mineres dels anys 80. Narra el descobriment de la passió pel ballet d'un nen d'11 anys. Billy, interpretat per Jamie Bell, viu en un entorn obrer i masculinitzat, on les expectatives familiars són molt diferents del seu somni artístic. Durant el film hi ha diverses seqüències memorables de ball, però sens dubte una de les més recordades és quan Billy, ple de ràbia i impotència, es desfoga ballant pels carrers i carrerons del barri on viu en una barreja de frustració i llibertat. Un moment especialment destacat és quan sona la cançó Town Called Malice, de The Jam. Aquesta peça musical acompanya l'escena en què Billy surt corrent del gimnàs de boxa, perseguit pel seu pare, i es llança a ballar pels carrers. La coreografia de Billy Elliot és enèrgica, improvisada i plena de vitalitat, i serveix com a símbol del conflicte entre la repressió familiar i l'impuls artístic interior del protagonista. La pel·lícula va obtenir diversos reconeixements, incloent 3 nominacions als Oscar i guanyant 3 BAFTA, entre ells el de millor actor per Jamie Bell.

Slumdog Millionaire, dirigida per Danny Boyle i codirigida a la Índia per Loveleen Tandon, és una pel·lícula que combina drama social, thriller i conte romàntic. La història segueix Jamal Malik, un jove dels suburbis de Bombay que participa al concurs televisiu Who Wants to be a Millionaire? A través de les preguntes es van revelant episodis de la seva vida marcada per la pobresa, la violència i també l'esperança. El film inclou moments musicals i de ball que homenatgen al cinema de Bollywood. Tot i no ser un musical tradicional, hi ha escenes que mostren la força de la música com a element narratiu. Per exemple, la persecució inicial dels nens pel mercat de Bombay té un ritme frenètic que recorda les coreografies de les produccions índies. També trobem moments més íntims com les danses populars que s'intueixen en els records de la seva infantesa. La seqüència més famosa, però, és la del ball final a l'estació de tren, on sona el tema musical Yeho, You Are My Destiny, que escoltarem a continuació. Aquesta escena té lloc just després de la trobada de Jamal i Latika, un cop el concurs ja ha finalitzat i l'amor ha triomfat, una coreografia alegre i vibrant que barreja passos de Bollywood amb l'estètica occidental. La pel·lícula va ser un fenomen mundial guanyant 8 premis Oscar, incloent el de millor pel·lícula i director, i també 7 premis britànics i 4 globus d'or.

sota la direcció de Martin Scorsese i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street és una mirada satírica sobre l'ambició, l'excés i la corrupció al món financer. Basada en les memòries de Jordan Belfort, mostra l'ascens meteòric d'un jove corredor de borsa fins a convertir-se en un magnat, així com la seva inevitable caiguda. Entre les seqüències més recordades hi ha les festes dins de l'oficina d'Stradon Oakmont, on empleats i animadores ballen de forma descontrolada. El ball provocador de Naomi, a la que dona vida Margot Robbie, que captiva Jordan en una festa, i l'ambient gairebé tribal del sopar amb Mark Hanna, Matthew McConaughey, que improvisa cops de pit i sons guturals convertits en un ritual. Aquest darrer moment, de fet, no estava al guió. L'actor l'utilitzava com a exercici de concentració i Scorsese el va mantenir a la pel·lícula. La banda sonora del Lobo de Wall Street juga un paper fonamental combinant rock clàssic, jazz i hip-hop. La cançó Mrs. Robinson, interpretada pels Lemonheads, s'utilitza en una escena del muntatge on es mostren els luxes i excessos de Jordan Belfort. Aquesta seqüència és un resum visual de l'extravagància i la disbauxa del protagonista i la música aporta un to

0: Jordi Terrades, La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A La La Land, producció de l'any 2015 dirigida per Damien Chazelle, les seqüències de ball són els moments clau que marquen l'evolució de la relació entre els protagonistes. La primera gran escena musical és l'espectacular obertura Another Day of Sun, rodada en un embús d'una autopista amb desenes de ballarins en moviment. També destaca Someone in the Crowd, on Mie i les seves companyes de pis ballen a casa i després en una festa representant la joventut i l'esperança. Però una de les escenes més rellevants la trobem quan sona la cançó A Lovely Night. Aquesta seqüència té lloc després d'una festa quan Mia, una aspirant actriu, i Sebastian, un pianista de jazz apassionat, que lluiten per aconseguir els seus somnis a Los Angeles, caminen junts per un carrer al capvespre. Encara que al principi discuteixen i es burlen l'un de l'altre, acaben ballant plegats en una coreografia plena de gràcia i humor i amb un aire de comèdia romàntica clàssica. Aquest moment simbolitza la química creixent entre els dos personatges. La coreografia d'aquesta escena va ser assajada durant setmanes i va ser filmada en gairebé una sola presa.

I ja per finalitzar, no podíem acabar aquest programa sense mencionar Joker, un dels films més impactants dels darrers anys, dirigit per Todd Phillips i protagonitzat per Joaquin Phoenix. Ambientada en una Gotham dels anys 80, explica la història d'Arthur Fleck, un home marginat que treballa com a pallasso i que somia ser còmic. Un dels elements més comentats de la cinta són les seqüències de ball que s'utilitza com un element més per simbolitzar la transformació interior del protagonista. L'escena que tothom recorda és la baixada de les escales del Bronx, on el personatge, ja transformat en Joker, es mostra amb una energia desbordant i grotesca. Per il·lustrar les imatges, el tema Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter. La cançó, amb el seu ritme vibrant i els crits de Hey, acompanya el ball triomfal i pervers del Joker, convertint-se en un símbol de la seva metamorfosi definitiva. Joker va rebre elogis unànimes per la interpretació de Phoenix, que va aconseguir endur-se l'Oscar a millor actor. També va obtenir el Lleó d'Or al Festival de Venècia i l'Oscar a millor banda sonora original per Hildur Gunnadóttir. No tenim temps per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.